0: Más de uno, Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Ja tenim pressupostos de la Generalitat per enguany, ja són una realitat. Què tal? Bona vesprada. PP i Vox els acaben d'aprovar amb els seus vots a favor amb la prioritat nacional de per mig, mentre Partit Socialista i Compromís han votat en contra. Explicarem també el gir que s'ha produït a l'assassinat masclista de les últimes hores d'Almoradí, perquè finalment ni és assassinat ni és masclista. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem.
2: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
3: ¡Regarde la gilipollua!
2: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
4: La próxima semana hablaremos del gobierno.
2: Generalitat Valenciana.
1: Les Corts han aprovat fa només uns minuts els pressupostos de la Generalitat per enguany, que són ja una realitat. Més de 33.000 milions d'euros amb un creixement del 3% i arriben ara pel retard que arrosseguen de l'any passat per l'impacte de la Dana. Andreïna Pietri.
5: El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, celebra la fita, reivindica aquests comptes públics com els més socials, segons ha dit.

0: d'inversions destacades en matèries com ara educación o sanitat.
1: El PP dialoga y busca consenso. Nosotros establecemos prioridades que quedan muy claras en los presupuestos de la Generalitat. Prioridad por la educación, prioridad por la sanidad, prioridad por las políticas sociales, que el 80% del gasto de este presupuesto va a esas materias que son tan importantes. Nosotros dialogamos y buscamos acuerdos para garantizar el futuro de la comunidad y yo creo sinceramente que estos presupuestos garantizan el futuro de esta tierra.
0: Els pressupostos han sigut aprovats per PP i Vox. Aquests últims, els de Santiago Abascal, asseguren que inclouen el seu principi de prioritat nacional. El síndic de Vox, José María Llanos, ho celebrava així.
2: Prioridad nacional por ley. Vox ha conseguido los primeros presupuestos donde se incluye la prioridad nacional. Y acostúmbrese a escucharlo, porque la prioridad nacional ha llegado para quedarse. Y más pronto que tarde llegará a la normativa nacional. Estos presupuestos son solo el comienzo.
3: L'oposició d'Esquerres ha votat en contra d'estos pressupostos de la Generalitat, denunciant que són uns comptes allunyats de les necessitats valencianes i que el PP, segons critiquen, ha acceptat aquest principi de prioritat nacional exigit per Vox, Lucía Peris.
4: Un aspecte contra el que ha tornat a carregar el Partit Socialista. El seu síndic, José Muñoz, creu que el nostre serà d'ara endavant dels únics territoris a nivell europeu, segons ha dit, a guiar-se per la prioritat nacional.
5: El concepto de apartheid y de segregación racial pasará a ser el concepto principal para la asignación de los recursos públicos. Y esto es terriblemente grave, porque ahora la diferencia entre poder acceder a una ayuda a la vivienda, en acceder a una ayuda para tus hijos, para acceder a la sanidad, en acceder a la educación, puede llegar a ser tu color de piel y tu raza. Y esto es culpa del Partido Popular de Pérez Llorca.
4: També critiquen el PP des de Compromís. El seu portaveu, Carles Esteve, afirma que aquests no són uns pressupostos socials i confia que l'esquerra guanyi les pròximes eleccions autonòmiques.
6: Así no se parla de escoles en les que se puga sobreviure de la calor. I té igual que siguin els fills d'un costat o d'un altre. Falten docents. Estos pressupostos no solucionen les llistes d'espera. Parlen de prioritats, però quina és la prioritat de deixar abandonat a una persona 12 mesos esperant per operar-se una cadera? Estos pressupostos no poden esperar el que vostès volen tardar en especular en el sòl públic. Necessitem habitatge públic i possibilitats n'hi han.
3: El govern central ha fet precisament avui balanç de la situació de la immigració a la comunitat. La ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha estat a València per a reunir-se amb sindicats i agents socials i abordar així els pròxims passos d'aquest procés extraordinari de regularització de persones migrants. Alejandra Carrillo.
7: Després de la trobada, el president de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana, Vicente Lafuente, ha destacat la importància de dotar a les persones migrants dels recursos necessaris per a facilitar la seva incorporació al mercat laboral.
8: Que creo que es un proceso absolutamente necesario. Nuestra sociedad necesitamos que estas personas que ya están aquí se incorporen con dignidad a unos puestos de trabajo. Hay que trabajar mucho la formación porque las industrias y las empresas en este momento necesitamos mano de obra cualificada y en muchos casos es tan sencillo como el propio idioma que tienen que incorporar.
7: Comissions Obreres també ha recolzat la mesura, encara que ha reclamat millores per a agilitzar els tràmits administratius i evitar demores en el procés, ho explica la secretària general de Comissions Obreres, Ana García.
9: Valoramos positivamente que se haya dado esta regularización y que las personas migrantes que ya están en nuestro país, que están colaborando y que están trabajando, puedan acceder a tener derechos y a tener una seguridad jurídica. Hemos trasladado también algunas cuestiones que necesitamos que se resuelvan porque nos las trasladan las personas migrantes, que tiene que ver con la agilidad en la tramitación, que la ministra pues nos ha dado esa tranquilidad.
10: Llegan los días sin IVA de Conforama, la mejor selección de sofás, colchones y muebles ahora sin IVA. Aprovecha y renueva tu casa con muchos estilos al mejor precio en Conforama y Conforama.es.
11: Y hay llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Uniste al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
3: La 1:56, avui ha declarat davant la jutgessa de la dona Ruth Merino, qui el dia de la barrancada era la portaveu de la Generalitat i consellera d'Economia i Hisenda. Ha assegurat que l'emergència començà a preocupar-li a partir de les 8 de la vesprada perquè fins llavors va estar reunida amb el seu equip preparant, Lucía, els pressupostos de la Generalitat.
4: No obstant, la primera vegada que va sentir parlar de la dona va ser a les 9:15 del matí. Ha explicat la magistrada que com a portaveu de la Generalitat li anaven facilitant dades verbalment i que el gruix de la informació de l'evolució va assumir-la la consellera Salomé Prades, que és una de les dues

0: de la Mar, les platges del Pinar, Gurugú i Serradal, el Parc del Pinar, el Planetari, el Parc Litoral o el Parc Ribalta i els barris que esperen per a gaudir de ioga, cinema, música, jocs, tallers, exposicions i així fins més de 250 activitats gratuïtes d'oci, esport i cultura. Consulta tota la programació en castellonturismo.org. Castelló, viure l'autèntic. Ajuntament de Castelló.
1: Esto sí son rebajas, solo en Rapimueble. Apilable de salón 269 €, dormitorio completo 319, confortable cheslón 449 €. Más ahorro, más ofertas, más barato. Rapimueble, las mayores exposiciones del mueble y descanso. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
2: Onda Cero Castellón, 88.7.
3: Pero...